Va collir un braç, va posar un nom ridícul, se l'endú a casa seva i va mostrar-ho a la família, però un pare sense escrúpols que l'agafa per l'esquena i mentre renyava la nena el va tirar per la finestra. Però sort que era un gat i tenia 7 vides, 7 tirs de caiguda, quedar viu sobre la cera, rebentat i destrossat, però hi ha més vides que l'esperen. Vida, hi ha vida, però aconseguir

Merder de crits histèrics, de terrors i foc i nervis, i de cop una bomba li va patar sota els peus i va sortir volant pels aires despedint-se de la vida. Però sort que era un gat i tenia 7 vides. I en aquell país de merda hi havia guerra, i en reina la violència t'acrevillen per la jeta, i el cos ple de metralla que es moria, quan vas devenir un prodigi que no haguera esperat mai. Una gata preciosa i piadosa el recollí, carícies va curar-li les ferides i estirar fullant els dies que passant convalescència. Però la gateta ocultava que estimava un altre gat, que he dit que un gat collora un tigre que ho va descobrir mal dia i va jurar que els mataria. Això era un lío de faldilles, però sort que era un gat i tenia 7 vides. Imagineu aquella bèstia, una espècie de legionari, reclamant com a venjança lenta mort pels dos amants. La gata queda morta, desgarrada, esgarrapada, i ell de què si no s'escapa, perseguit com una rata. Els tiros eren temps de pau, de pau però misèria, de penes i gana, i un dia el gat torna a sentir que el seu cos es levitava, que

i va sortir per potes de miracle que no pesquen, que no acaba com un plat de subsistència a la postguerra. Hi ha gana, hi ha gana. I havia passat 7 vides, però el gatet mai no es moria. La veritat no comprenia la gràcia d'aquesta vida i ara tan sols s'arrastrava, sol errava, sol vagava.